0: Radio Nacional de España. Comunidad Valenciana.
1: Saludos, muy buenas tardes. Valencia celebra hoy la festividad del Corpus Christi con el trasfondo de la negociación con los docentes que se retomará mañana lunes y a la que se suman también las demandas de viviendas dignas. Es domingo 7 de junio, vamos a conocer el tiempo que nos espera en las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hoy en la Comunidad Valenciana las temperaturas en el interior de Valencia bajan. En el resto se mantienen. Hoy con máximas de 28 grados en Alicante, 27 en Castellón de la Plana, 26 en Valencia. Mañana las temperaturas diurnas subirán. El ascenso será notable en el interior de Valencia, con máximas de 29 en Castellón de la Plana, 28 en Alicante, 27 en Valencia. Las mínimas se mantendrán, con valores de 19 en Alicante, 17 en Castellón de la Plana y Valencia. Esta tarde tenemos cielo poco nuboso o despejado, con nubes de evolución en el interior. Mañana cielo poco nuboso. Por la mañana tendremos intervalos dispersos de nubes bajas y por la tarde en el interior nubes de evolución. El viento esta tarde será de componente este con intervalos moderados. Mañana el viento comenzará flojo de dirección variable, tendiendo durante la mañana a componente este flojo a moderado. Es una información de AEMET.
0: Radio Nacional de España, Comunidad Valenciana.
1: Valencia vive su corpus de los 700 años con la cabalgata entre muchos actos, una solemne misa pontifical abierto, la celebración a las 10 de esta mañana en la catedral, a las 12 ha comenzado la cabalgata del convit en la plaza de la Mare de Déu, a las 2 de esta tarde se disparará una mascleta desde la plaza del ayuntamiento y a las 7 de la tarde habrá una procesión para culminar la jornada. La Asociación de Músics y Balladors del Corpus, responsable de diversas danzas de esta festividad, sostiene que la cabalgata se puede desarrollar con total normalidad porque la acampada docente, situada en un extremo de la Plaza de la Virgen, no ha interrumpido en ningún momento el recorrido del desfile. Precisamente, los profesores denuncian que han sufrido presiones para retirarse de esta plaza. Raimon Rivera, del IES de Benaguasil.
3: Hem viscut molta pressió per part de l'Ajuntament, per part de l'organització de la Festa del Corpus. També hem rebut pressions per part de delegació del govern. Finalment, l'assemblea hem escollit retirar-nos un poc a una banda per a facilitar la celebració de les festes del Corpus, però sempre amb la idea de que hem de mantindre'ns en la plaça perquè considerem que és imprescindible que atenguin les nostres reivindicacions.
1: Rivera añade que continuarán acampados en función de las negociaciones de los docentes con la Consellería de Educación. Por su parte, desde Educación han ofrecido este viernes una inversión de más de 3.000 millones de euros hasta 2029 en la educación pública, con el propósito de poner fin a la huelga indefinida del profesorado que, como recordarán, se inició el pasado 11 de mayo. Ahora los sindicatos consultarán a sus afiliados o sus órganos internos antes de volver a la negociación mañana lunes.
4: Confiem en un acord imminent, en una negociació, tots aporten, però també tots hem de cedir per aconseguir un punto en contra.
1: Es lo que dice la consellera de Educación, Carmen Ortiz, en referencia a esa propuesta. La portavoz popular de Educación en Les Corts, Beatriz Gascó, ha señalado que supone la transformación más ambiciosa de la educación pública en la Comunidad Valenciana y ha remarcado la voluntad de diálogo.
5: Para reducir las ratios, incorporar más de 7.000 docentes, reducir el tiempo de sustitución, reforzar la inclusión, aumentar la inversión en infraestructuras educativas, poder climatizar aulas, reducir la burocracia que tienen los profesores. Y además esta propuesta llega después de muchas mesas de diálogo, de un trabajo serio y riguroso para construir un acuerdo global. Es un documento abierto que ha incorporado propuestas sindicales, de equipos directivos, de centros y nuevas mejoras por parte de la Generalitat. Las propuestas actúan sobre las principales necesidades del sistema y van dirigidas a toda la comunidad educativa.
1: Pues los responsables de la Consellería de Educación y los de los principales sindicatos continuarán con las negociaciones mañana lunes a partir de las 10 de la mañana. Por otra parte, cientos de personas se manifestaban ayer en el centro de Valencia bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda contra la especulación inmobiliaria, la pérdida de identidad de los barrios y lo que califican de codicia rentista".
6: Que no pot ser, que no pot ser.
1: La manifestación ha estado encabezada por el citado lema «Acabemos con el negocio de la vivienda». Los convocantes reivindican el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna y de los jóvenes a emanciparse y critican que las familias, dicen, son expulsadas de sus entornos y los barrios pierden su identidad y su tejido social. La marcha ha sido convocada por Entrebarris, Sindicat d'Habitatge de València, Sindicat de Llogateres de València y la Plataforma Antidesahucios de València. A la misma se han sumado otras entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos. Julia Sendra, Iker Gallego, Andrea Leiso son portavoces.
7: Ja hem incitat al carrer perquè la situació de l'habitatge és insostenible. Estem patint una crisi de l'habitatge sense precedent, amb preus històrics que no podem pagar. I el govern no fa res. El govern protegeix els rendistes i especuladors i no protegeix el dret a l'habitatge.
8: La última mesura que tenim com als quatre col·lectius és la prohibició de la compra-venda d'habitatges en fins especulatius i en conjunt, en l'este i la resta de demandes, acabar amb el negoci de l'habitatge.
9: Posar el fi a les empreses de desocupacions i baixar immediatament els preus del lloguer y que los contratos siguen indefinidos.
1: Apelan, por tanto, a los gobernantes para que actúen de forma inmediata ante la actual emergencia social y el modelo turístico descontrolado. José Luis Gonzalo Meseguer es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
10: Reivindiquem de una forma definitiva el fi de tots els desnonaments de totes les famílies sense alternativa habitacional. No pot passar que esta societat assumisga que n'hi haga gent que se tire tots els dies al carrer i no n'hi haga una alternativa per a aquesta gent.
1: Y más asuntos. Las asociaciones de promotores musicales Música Pro Comunidad Valenciana y Promfest han lamentado que la cancelación del Festival de les Arts en Valencia apenas unos minutos antes de la apertura de puertas es un duro golpe, dicen, para la imagen de la ciudad, para el público, para los profesionales de la cultura y para todo el tejido económico vinculado a la música en directo. La organización del Festival de Les Arts, que se celebraba este viernes y sábado, suspendió ayer esa segunda jornada. Acusaban al Ayuntamiento de Valencia y a la Dirección de la Ciudad de las Artes de impedirlo tras las numerosas quejas de los asistentes expresadas el viernes por falta de sonido. El recinto de los conciertos, ubicado en la Ciudad de las Artes, es un espacio que fue objeto de una sentencia el pasado 25 de marzo que condenó al Ayuntamiento de Valencia y dio la razón a unos vecinos de la zona por vulneración de derechos fundamentales debido a la contaminación acústica derivada de estos espectáculos. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, explicaba ayer que hay que cumplir unas condiciones acústicas después de dicha sentencia. Tras el cierre, la organización devolverá de forma íntegra el saldo restante de las pulseras, el importe de las entradas de día y la mitad de los abonos a través de un canal que se abrirá próximamente. Afectados por este festival están, sin embargo, reclamando en redes sociales la devolución íntegra de las entradas de este certamen cancelado, que incluye también la jornada del viernes por falta de sonido en el recinto. 1:38 p.m. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, destaca el avance de las obras de emergencia que la Generalitat ejecuta para remodelar el paso inferior de la carretera CV195 bajo la línea ferroviaria Sagunto-Teruel, en el término municipal de Caudiel, una actuación que cuenta con 3,8 millones de euros de inversión. El conseller ha visitado este sábado las obras.
11: Son unas obras que tenía que haber acometido a Adif, pero que no lo ha hecho. Aún así, la Generalitat hemos tenido que hacer otro esfuerzo más para suplir esa falta de actitud del Gobierno de España y hemos invertido 3,8 millones de euros en esa actuación que va a significar un antes y un después en toda la comarca.
1: La Generalitat blinda aún más la transparencia en el acceso a las viviendas de protección pública de la Comunidad Valenciana con la modificación de varios artículos del Decreto 180/2024 de 10 de diciembre. El Consell refuerza los mecanismos de control administrativo en la adjudicación de viviendas, exigiendo un registro público y transparente para cada promoción. Además, endurece los requisitos exigidos a las promociones privadas y de colaboración público-privadas enmarcadas en el Plan Vive. Sebastián Fernández es secretario autonómico de Vivienda.
12: Desde el Consejo hemos escuchado a los ayuntamientos y a los ciudadanos. Por ello incorporamos el criterio de arraigo para asegurar que la vivienda protegida cumpla su verdadera función social, que no es otra que dar respuesta a las necesidades de los vecinos de cada municipio. Por primera vez, los promotores estarán obligados a detallar desde el inicio cómo van a comercializar las viviendas y qué criterios aplicarán, lo que nos va a permitir ejercer un control previo, real y eficaz. A partir de ahora, cada promoción contará con un registro público y específico de solicitantes, con criterios de baremación conocidos y accesibles desde el inicio, evitando cualquier discrecionalidad.
1: La Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha concedido más de 512 euros a 16 ayuntamientos para la redacción de proyectos de obra para centros de servicios sociales de titularidad pública convocadas en 2026. Estas ayudas se destinarán a la redacción de proyectos de construcción y reforma de centros de servicios sociales de los ayuntamientos. Borja Otobrino es director general de Infraestructuras Sociosanitarias.
13: La Generalitat Valenciana reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los servicios sociales municipales con la concesión de más de 500.000 de euros en ayudas para que 16 ayuntamientos redacten proyectos ejecutivos de construcción y reforma de centros públicos. Esta iniciativa del Consell permite planificar nuevas infraestructuras y modernizar las existentes, garantizando espacios más eficientes, accesibles y adaptados a las necesidades de la ciudadanía. Con medidas como esta, el Gobierno valenciano continúa impulsando una red pública de servicios sociales más sólida, cercana y preparada para atender a las personas mayores, las familias, la infancia y los colectivos más vulnerables en todos los municipios de la comunidad.
1: La Delegación de Urbanismo y Vivienda ha concedido licencias para la construcción de 3 edificios residenciales de nueva planta en los barrios del Cabañal, el Cañamelar y Torrefiel de Valencia, también la pedanía de Masarrochos. En total sumarán 112 nuevas viviendas al parque residencial de la ciudad. Las cooperativas agroalimentarias de la Comunidad Valenciana facturaron más de 2.533 millones en 2024, según el informe socioeconómico presentado este viernes por la patronal del sector. La Generalitat destaca que el presidente Juan Fernández Llorca ha cumplido en 6 meses al frente del Consell el 63% de los compromisos adquiridos en el debate de investidura, entre los que destacan la rebaja de la presión fiscal, el impulso a las políticas sociales y la defensa de los sectores productivos de la Comunidad Valenciana, entre otros. Por cierto, que Pérez Llorca ha asistido en el Palacio Real a la recepción ofrecida por los Reyes de España con motivo de la visita del Papa León XIV. La secretaria general del PSPB-PSOE, la ministra Diana Morán, dice que el PP ha perdido la calle en la Comunidad Valenciana, donde dice mucha gente ha salido de la abstención, y aventura que votarán a la izquierda en las próximas elecciones, en las que dice que el PP va a liderar el cambio sin sorpaso, en alusión a Compromís. Así lo ha señalado en la clausura en Alcoy del Congreso de Joves Socialistas del País Valencià, donde ha destacado que el PP está ahora mismo en su suelo porque se ha rendido a Vox. Hablamos de cultura porque la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha subrayado que la ciudad vive un momento dulce. Señala que el objetivo del ayuntamiento es crear una ciudad de cultura abierta que trabaje con sus grandes artistas. Lo ha dicho en la presentación de la exposición Tapies, última década, en la Fundación Bancaja.
14: Crecer de la mano de la cultura, ¿no? Hacer una ciudad cultural, una ciudad de cultura abierta al público. Para mí ha sido siempre esencial que la cultura sea una, digamos, un soporte elemental de la estrategia política, la estrategia de ciudad.
1: El cantante y compositor alicantino Adrián Gómez Avellán Funzo ha pronunciado el pregón de las hogueras 2026 en la abarrotada plaza del Ayuntamiento. Para el pregonero, la magia de las hogueras reside en la convivencia de la fiesta, compartir en mesa y sentirse parte de un barrio y de una ciudad. En los deportes, el Almería logró llegar con la eliminatoria igualada a 1 en los Juegos del Mediterráneo ante un Castellón que dispuso de ocasiones para haberse marchado con ventaja al partido de vuelta, aunque no aprovechó sus ocasiones para lograrlo. Nacho Andreu.
15: Castellón se vestía de fase de ascenso para recibir al Almería en Castalla en el primer partido del playoff para subir a Primera División. Los Orelluts controlaron el partido durante los primeros 45 minutos, al que solo le faltó más efectividad albinegra. El gol llegó en el 44 por mediación de Bargnani tras un córner embarullado que acabó transformando el central italiano en gol de tacón. Con este resultado se iban al descanso. El Almería apretó tras el paso por vestuarios y arriba hacía el gol del empate en la primera aproximación al área del Castellón. Los albinegros siguieron intentándolo, pero sin suerte. Al final, empate a 1 y todo quedará para el martes en el partido de vuelta. Pablo Hernández es técnico del Castellón.
16: De que merecíamos ganar, de que merecíamos llevarnos hoy una ventaja de aquí, pero bueno, no ha podido ser. Al mismo tiempo me voy con la sensación de tranquilidad y de ver que este equipo ha competido muy bien, que este equipo se ha dejado la vida, que este equipo ha dominado.
15: El Castellón está obligado a ganar. Ese sería el único resultado que le daría el pase a la siguiente fase para el ascenso a Primera División.
17: En temps de primavera, molta cirera i poca cullera. I a les 2:45 cada diumenge, de dalt a baix, per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez.
18: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Hi ha històries que es viuen als carrers, altres que es conten en forma de música i algunes que es renoven amb el pas del temps. En este recorregut viatgem pel Comtat, entrevistem a la cantant Esther, descobrim el Corpus Christi i escoltem el nou treball de Titana. Tot això en un diàleg entre tradició i creació. Comencem.
17: Obrim la finestra al Conta'm que vull saber. Descobrim un trosset d'on vivim, del que som i del que ens rodeja.
18: Entre la Serra de Mariola i els carrers d'una de les viles amb més història del Comtat, hi ha un poble que cada tardor es converteix en un punt de trobada per a centenars de milers de persones. Però més enllà de la seva fama, conserva tradicions i costums que continuen passant de generació en generació i fins i tot tenen un palau comtal, d'ahir el nom de la comarca. Parlem de Cocentaina i si hi ha una cita que marca el calendari contestar, és la Fira de Tots Sants. Mig milió de visitants descobreixen la màgia dels més de 140.000 metres quadrats d'exposició.
19: Des de l'any 1346, no, per el privilegi de Pere IV, ve celebrant-se, ha anat creixent en el temps, continua en la seva essència de fira comercial, però és també una gran festa. De fet, està declarada com a festa d'interès turístic internacional.
20: És una fira que és dins del poble.
21: Tot el poble està aconseguint la fira. Hi ha puestos que fan en un recinte, les fires, com en el Baceta i tot això, però a Cocentaina és tot el poble.
18: I és que Cocentaina també és coneguda per tradicions molt particulars com la festa dels nanos. Cada quaresma els carrers s'omplin de figures fetes pels veïns que amb humor i sàtira critiquen l'actualitat, una manera original de fer reflexionar i al mateix temps arrencar algun somriure.
20: Quan la gent no es podia expressar i no podia dir el que li pareixia bé i mal, la gent feia nanos en la roba vella que dona la gent i en una cara que fan i posen les seues queixes.
21: Posen uns nanos en el carrer i a modo de crítica, com si fossin les falles, per exemple. O sigui, les crítiques que puguen haver...
18: És un dia per a criticar a tot el món.
21: Exacte. No? Una cosa així.
18: I si parlem de costums contestanes, molts nomenaran la mentireta, una beguda elaborada amb cafè licor i aigua llimó negre que forma part de l'imaginari popular. Diuen que el nom ve perquè sembla una cosa, però en realitat és una altra.
20: A partir d'una hora no es podia beure alcohol. I entonces diuen, què podem fer? I van agarrar l'aigua llimó, que és groguet perquè és de llima, i li van posar sucre cremat. Entonces ahí mesclaven el cafè licor i, com era oscur, no podien dir que era alcohol. I van preguntar, això que estàs ben i tal, i va dir, això és aigua limó, i l'altre va dir, això és mentira. I d'ahir, això és mentira, això és mentira, i això és una mentireta, que diem així, és aigua limó negre en cafè licor, i això és una mentira.
18: També ocupa un lloc especial la Corriola, una tradició que cada 8 de desembre porta centenars de persones fins a l'ermita de Santa Bàrbara.
20: Es tracta d'un mossar o berenar, que és consisteix en un pa redó, com un rotllo, però gran, i una llonganissa rogeta fa volteta.
21: I això, pues, pugen a l'ermita de Santa Bàrbara en la Puríssima. I entonces allí es mengen la corriola, i es puja la gent, es fan a modo d'una festeta.
18: Cocentaina és un poble que ha sabut mantindre l'equilibri entre les grans celebracions i les tradicions més quotidianes. Un lloc on una fira amb quasi 7 segles d'història conviu amb els nanos, la mentireta o la corriola, demostrant que la identitat d'un poble també es construeix al voltant de les seues xicotetes costums.
17: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia.
18: La música valenciana continua vivint un moment dolç i una de les seues veus més destacades és Esther. L'artista de Vinaròs acaba de sorprendre amb una nova versió de Se tanque els ulls, l'emblemàtica cançó d'Obrim pas, que transforma en una potent proposta de pop-punk carregada d'energia i emoció. Després de l'èxit de Tot comença, reconegut amb el Premi Ovidi al millor disc de pop 2025, Esther afronta una nova etapa marcada per l'anunci de la seva gira del 2026 i per la voluntat de reivindicar la memòria musical d'una generació. Avui conversem amb ella ella sobre este homenatge, Obrint Pas, el moment que viu la seva carrera i tot el que està per vindre. Esther, bona vesprada.
0: Bona tarda, Yolanda, com estàs?
18: Molt bé. Orgullosa de tindre't així avui.
0: Ai, l'orgull és meu, la veritat, estic molt contenta. És la primera vegada que estava aquí, així que molt contenta.
18: M'alegre molt. Conta'ns, és la primera vegada que graves la versió d'una cançó que és d'un altre artista, que no és teua. Sí. Per què has triat, precisament, Si tanque els ulls?
0: Pues mira, és que és com et comentava, és una cançó que porta en la meva vida, en el meu imaginari musical, des de que sóc adolescent. I és de veres que en el disc parlava molt d'aixes referents que m'han dut a fer la música que faig, en l'estil que faig, però no havia fet referència a aixos grups d'aquí. De fet, parlàvem amb Àlex i amb Cesc de dir, i si fem una versió per al directe, per allargar un poquet el directe, fer un poquet homenatge, remoure melancolia, remoure un poquet el coret de la gent? I vam dir, vinga, nosaltres hem de fer les coses cada vegada més grans.
18: Anem amb tot.
0: La gravem. I vam dir, que guai. I la gravem amb la banda, que és la primera vegada.
18: Claro, Obrint Pas forma part de la banda sonora de moltes generacions. Sí. Què significa aquesta cançó per a tu a nivell personal? Què és el que t'ha fet recordar de la teva adolescència o més joventut?
0: Ai, a mi em fa recordar molt l'època d'adolescent a l'institut, de clavar-nos en l'assemblea d'estudiants i començar a organitzar manifestacions i anar pegant cartells pel carrer. Jo recordo aquesta cançó i escoltar-la amb la meva amiga i cantar cançons d'Obrint Pas, de la gossa, d'Espencat... Però aquesta cançó, per lo que sigui, sempre se va quedar una miqueta més al meu coret, no? I sempre l'he recordat amb un carinyo especial.
18: Després de tot comença i del Premi Ovidi, estàs vivint un dels moments més importants de la teva trajectòria. Com estàs gestionant aquest creixement?
0: En ajuda psicològica i la veritat, xafant terra al costat de la meva família i les meves amigues. El típic missatge de tranquil·la amiga, que un like més no te va a fer, no triomfa la música, com... En la meva gent al meu costat. I això és important. El que dic és important de cara a lo que ve.
18: Parlem de la teua xira, anem a aterrar. Has anunciat les primeres dates, sí. Anem a dir-ho als oients, el Dàneu actués a Xàbia, el 26 a la Vila Joiosa, el 4 de juliol a Novelda. Què trobarà el públic en aquests concerts?
0: Pues trobaran un directe més segur, superguai, i com diria Tardor, digne de recordar. Jo, és que a mi m'agraden molt els meus directes, i jo m'ho passo superbé, entonces penso que la gent s'ho té que està passant bé, saps?
18: I per acabar, Esther, si tanques els ulls, mai millor dit, i mires cap al futur, on t'agradaria veure l'Esther d'ací uns anys?
0: És que, és clar, jo estic ara en un moment que dic que estic a punt de fer-ne 28, estic molt prop dels 30, què passarà en este moment vital? Jo, si tanco els ulls, a mi m'agradaria imaginar-me no estar sobreexplotada laboralment per poder fer cançons i viure fent cançons.
18: Doncs a mi aquest missatge ho anem a deixar, Esther. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort en aquesta nova versió de Si tanques els ulls que has revisitat i amb una gira que segur que farà vibrar el públic i que ja saben les dates que tenen més imminents, sí. I que ho podran continuar veient segur a les teues xarxes, a internet.
0: Exacte, encara que les xarxes no estiguin al nostre favor, estarem remant ahir perquè la gent s'entere de quins són els concerts. A tope i amb moltes ganes de veure'ls allà.
18: Moltes gràcies per haver visitat els micròfons de la ràdio pública i a tope, a seguir petant-ho.
0: Sí, gràcies a tu, de veres, un plaer.
2: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes. València.
22: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
18: Este cap de setmana València torna a celebrar una de les seves tradicions més antigues i espectaculars. Una festa que ha sobreviscut al pas dels segles i continua sorprenent a qui la descobris. I qui ens convida a mirar més de prop alguns dels seus secrets, com no, Imma Cerdà, bon dia de vesprada.
23: Bon dia de vesprada, Yolanda. Tot i que la festa del Corpus cau en dijous, ja saben això de brillen com sol de migdia tres dijous tots els anys. El de l'Ascensió, el del Corpus, i el primer, que és dijous sant. La festa fa anys que es trasllada al diumenge més pròxim. L'anomenada festa grossa de la capital del regne sobreviu a la calor entre la mirada encuriosida dels turistes i la presència cada vegada menor dels locals. I és una autèntica llàstima, perquè estem parlant d'una festivitat antiquíssima que compartim amb altres països de la Corona d'Aragó i que data del segle XIV. Manuel Sánchez Guarner, en La ciutat de València, ens conta que els 24 prohoms que des de l'any 1395 precedien la custòdia amb els cirialots, enormes ciris decorats amb les armes de la ciutat, representen els vells que adoren l'anyell diví, segons l'Apocalipsi. Des de l'any 1404 figuren en la processó les àguiles, símbol de Sant Joan Evangelista, que són de cartó bastant grans i les portava un home del qual només es veien les cames. Posteriorment, li foren afegits molts altres personatges i elements folclòrics que han convertit la processó del Corpus de València en una de les més interessants del món. Fins a la fi del segle XIX s'han representat els misteris damunt un cadafal que es bastia en la plaça de la Seu. Escenes principals, els d'Adam i Eva, els de Sant Cristòfol, els de la fugida a Egipte, el del rei Herodes, anomenat popularment la de Goya, etc. Els personatges d'aquests misteris figuren actualment en una lluïda cavalcada la vigília del Corpus, amb les dansetes de la Moma, la Virtut i els set pecats capitals, la Mangrana, Baix de Cintes i els Cavallets, i amb els reis d'armes portadors dels títols de la ciutat. Una de les singularitats de la processó del Corpus són precisament estos misteris representats sobre cadafals mòbils, les roques. Escenaris mòbils que sostenen elements decoratius, tramoies i figures o actors que representen escenes hagiogràfiques, bíbliques o alegòriques i van precedides pel capellà de les roques. Poden fer-se una idea de com era de popular la festa i quanta gent s'hi congregava, que hi ha l'expressió conèixer o saludar més gent que el capellà de les roques. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua va publicar el vocabulari visual del Corpus, que poden descarregar-se des de la pàgina web de l'ABL o adquirir en paper. En qualsevol cas, i malgrat la calor, els convida a disfrutar de la meravella de les nostres tradicions.
22: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
18: Avui parlem d'un esclat artístic amb 11 cançons que viatgen al passat. Cants de Sega, romansos o fandangos que fan de Noelia Llorenç, coneguda com Titana, una artista única. Ens endinsem al seu últim treball amb el nostre Fregina. Bon dia, vesprada.
3: Bon dia per la vesprada. Avui vos portem una novetat acabaeta d'eixir del forn. El nou disc de Noelia Llorenç, Titana. Llum,

0: Titana és una de les joves cantadores valencianes amb més talent i personalitat. Un remolí d'energia positiva que escoltàvem així interpretant a sa llum d'Escresol. Una cançó creada sobre l'estructura de les seguidilles de Tàrbena i que es canta en el dialecte salat d'aquell poble de la Marina. A Llum, el seu segon disc, Titana forma de nou tàndem amb Susana Díaz Tejedor, decisiva en la confecció del repertori i autora de moltes de les lletres i músiques incloses. En la part d'arranjaments i producció es nota la mà de Moma Studios, que ja havia assumit el mateix paper en el darrer disc de Botifarra, I a Belaire. Precisament, Moma Studios és també l'autor de la música del primer senzill extret del disc, Llum en el present. Un magnífic fandango on intervenen també Sergio Gómez Juárez, el gato con jotas, i la violinista murciana Ana Morenilla. Un bon bany de llum natural contra la foscor dels temps. Amb ells us deixem.
1: El fandango que yo canté
2: amb la màgia de poder il·luminar el present o deixem per avui, rebé una forta abraçada de Caterina Villarejo, la tècnica, i com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.